0: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Ràdio Pego.
1: Música és art, ciència, creació. És universal, cultura, història. És treball, producció, espectacle. Perquè la música ens agrada tant a petits com a grans, escolta Ràdio Pego. Perquè la música és vida.

Ràdio Pego vol estar a prop teu i per això t'ho posem fàcil. Facebook, web, emails, telèfon, tot pensat per a fer una ràdio accessible, participativa i, sobretot, teua. Ràdio Pego, obrint-se a tu.

Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

0: Ràdio Pego.
1: 107.8 FM.
2: Ràdio Pego. Sempre al teu costat.

0: Así se escribe, lo cuento.
1: A prop, Associació Protectora d'Animals de Pego demana urgentment la col·laboració de la població de Pego i de la Rodalia. Lluitem per una protectora digna a Pego, però per a aconseguir-ho necessitem l'ajuda per a poder atendre els diferents gossos i gats que des d'ahir tenen cura. És per això que et preguntem, et sobra una? Dos horetes a la setmana? Si és així i t'agraden els animals, ets la persona adequada. Passa't per a prop. Comparteix part del teu temps lliure amb els peluts i comprova com t'omplin de pèl i baves, però també de tot l'amor que tenen per donar. Apropa't, a prop.

Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i Activa't a Pego.

0: Radio Pego, 107.8 de la FM.
1: Estàs a la 107.8 de la freqüència modulada. Radio Pego.

mai és tard per adquirir nous coneixements. El Centre de Formació de Persones Adultes Pere Ramos el permet continuar aprenent si eres major de 18 anys. A partir del 15 de juny, el pas matricular en el curs de graduat en ESO, en preparació a proves d'accés, de cicle formatiu mitjà i competències clau. A més, pots aprendre llengües. Valencià en tots els nivells. Castellà en els nivells d'iniciació, A1 i A2. També castellà en la seva modalitat d'alfabetització. O anglès en el seu nivell d'iniciació, l'A1. La matrícula es pot fer a la planta baixa de l'Ajuntament de Pego o en la seva seu electrònica.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a actuar.

0: Πεντάρουμπα.
1: I tu, què escoltes? Jo ja ho tinc clar. Ràdio P3.

0: Bon dia.
1: The rhythm of love.
0: Estàs escoltant Radio Pego.
1: Open your eyes and watch the red sunlight.
2: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
3: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
4: La regidoria de Sanitat de l'Ajuntament de Pego et recomana per a combatre la calor evitar fer esforços físics innecessaris,
5: procurar estar en un ambient fresc,
4: ingerir aliments salats per compensar les sals minerals que es perden en la transpiració,
5: beure abundant líquids frescs,
4: evitar les begudes alcohòliques perquè accentuen la deshidratació,
5: emprar cremes hidratants amb filtres solars abans d'exposar-se al sol,
4: no exposar-te al sol de forma perllongada i, si ho fas, evitar les hores del migdia i de l'hora baixa.
5: No posar-te colònia abans ni després de l'exposició al sol, perquè produeix taques i irritacions.
4: Posar-te roba lleugera i de colors clars perquè reflecteixen la calor i el sol.
5: Realitzar activitats durant les primeres hores del matí i les darreres de la vesprada.
4: Refrescar el cos durant el dia amb aigua freda.
5: Per a qualsevol emergència, la regidoria de Sanitat us recorda que el telèfon d'acció urgent
4: és el 653-867-383.
3: A l'estiu, a Pego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8:30 de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
6: Se't pot oblidar a pagar la llum en eixir de casa o tancar del tot una aixeta. No passa res per un descuit així. Però que et caiga una burilla mal apagada enmig del bosc pot convertir-se en un incendi. Ara que tornem a la naturalesa, fem-ho amb prudència. Sigues prudent, digues stop al foc. Per tu, per mi, Generalitat Valenciana, tot sol.
7: Per inundar-nos de la calma, la calma és el sol.
3: A l'estiu, a Pego és viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesbaix.es, en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699 76 28 15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
7: Paisatges que ens inundin els
3: dies. Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't fit, impulsa't i activa't fit, activa't sènior i impulsa't i activa't en moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego.
2: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments. Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego. Ràdio Pego, al 107.8 de la freqüència modulada. Per a la gent que ho vol tot.

Comença Ones d'Estiu, el magazín més fresc de Ràdio Pego. Gaudis del bon temps, de la música, informació, tot això i molt més cada dia, de les 8 a les 2, ací, a Ràdio Pego. Ones d'Estiu.

Hola, què tal? Molt bon dia, amics i amigues oients de Ràdio Pego. Sigueu benvinguts, benvingudes a la 107.8 de l'FM. Benvinguts, sigueu al nostre magazín matinal. On és d'estiu a Ràdio Pego? Ens trobem a dimarts 4 d'agost del 2026. Són exactament les 8 i 8 minuts. I nosaltres, o millor dit, una servidora, arranca amb aquesta gran selecció musical per a refrescar-nos amb un matí. Que pareix ser que no serà tan calorós com els passats, però hi ha que combatir-lo, eh? També arribarem a unes temperatures bastant elevades. Bueno, nosaltres ho tenim tot preparat, tot i est. Espero que tu també estigues ja preparada perquè nosaltres arrenquem i avui ho fem gaudint d'una de les grans veus afroamericanes. Exactament, ens quedem situats a la dècada dels anys 60. Avui comencem a ritme de música gospel, entre el gospel i el soul. Ella és coneguda, pues, com la reina del soul. Avui comencem la nostra selecció gaudint de la veu de Aretha Franklin. Ai, 1968. Sweet, sweet baby. Comencem.

com havíem presentat a ritme de música soul, així estàvem gaudint d'Aretha Franklin i així Sweet Sweet Baby. Seguim amb més bona música, moment ara per recuperar un altre d'aquests grans clàssics que deixen petjada en el món de la música, en aquesta ocasió amb l'inolvidable Prince, any 1985, recordem aquest famós Purple Rain.

una pluja de púrpura, purpurina. Si estem disfrutant d'aquest Purple Rain. Amb el inolvidable i grandíssim Prince. Un missatge espiritual. Una pluja púrpura. I d'un gran clàssic per un altre, en aquesta ocasió ens quedem situats al 2003 des de l'àlbum Que grande es esto de l'amor. Arribaven els Café Quijano, que en aquesta ocasió compartien cançó junt al grandíssim Joaquín Sabina. El tema, No tienes corazón.

0: No tienes corazón, fantàstic tema que ens arribava de la mà dels Café Quijano, un tema que hi cantaven i compartien junt al grandíssim poeta Joaquín Sabina.
1: I Joaquín, tu què opines?
2: El número premiat de sorteig de l'11 és...
0: I anem a conèixer i saber aquest número premiat en el cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir, ahir dilluns 3 d'agost, va ser el 46.436 de la sèrie El 43. Repetim, número premiat en el cupó de la 11 celebrat en la jornada d'ahir va ser el 46436 de la sèrie 043.
3: No passarà. Eso no cabe duda.
4: Hi ha cançons que fan història. Aquesta pot ser la teva.

0: de ti.
1: Moment ara per situar-nos a l'any 1997. Avui escoltant Agustín Pantoja. A més, recuperem i escoltem el tema Te propongo.

Está bien, me ha disfrutado de la voz de Hillary Duff, Amazing Fly. I del 2004 al 2018, tens que tema avui escoltant el tema Perfectes amb els Catarres.

0: t'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.
1: Les 8 i 34 minuts d'aquest dimarts 4 d'agost, nosaltres seguim des del nostre Ones d'Estiu. En aquesta ocasió donem pas i veu a aquest grup suec de música pop. Any 1979, ABBA, el tema Lovers.

al ritme del grandíssim artista jamaicà Andrew Donalds, així estàvem gaudint d'aixe fantàstic i conegut clàssic, el Michelle. I de l'any 91 a l'any 1980 ens n'anem amb aquest etern romàntic, un grandíssim cantant de grans balades i música pop. Ens quedem avui disfrutant de la veu de Manuel amb este terco corazón.

0: del temps.
1: Ens ha arribat el moment per a parlar de la previsió meteorològica pel que serà la jornada d'avui. Com ja havíem dit aquest matí, doncs ja no estem en temperatures tan extremes. Aquesta setmana doncs, no es presenta tan calorosa, encara avui tindrem probablement doncs, una jornada càlida amb avisos grocs a bona part del territori valencià, també Catalunya, amb unes màximes entre 36 i 38 graus en les zones habitualment més caloroses. La bona notícia arriba a partir de demà amb una baixada generalitzada de les temperatures que podrem arribar a 5 o 6 graus menys, deixant-nos doncs, un ambient molt més suportable i valors més habituals de l'època de l'any en la que ens trobem. Esta vesprada doncs, podria créixer alguna tempesta més localitzada a l'interior de Castelló. Ara bé, haurem d'estar molt pendents de cara al dijous i el cap de setmana, perquè pareixer que podríem, doncs, podrien aparèixer tempestes més fresques i importants a lo que és la província de Castelló i bona part de Catalunya. Per lo que és la nostra zona, doncs seguirem mantenint-nos en aquestes temperatures de 30-34 graus com a màxim. Deixem, podríem dir que un poc enrere, eixa calor extrema del mes de juliol i entrem en un agost que ja mostra més moviment de masses d'aire. Veurem què ens porta al llarg de les pròximes setmanes.
2: Queda más que tú, no quedo más que yo en este extraño salón.
3: Sigues como sigues.
4: Por una vez haré lo que me pida.
3: Valles on valles.
5: Pero a dónde vas, estoy alucinado.
3: Valles, valles el que valles. Valles.
4: Me levanté y puse la radio.
3: T'agrade el que t'agrade.
6: No pienses en mí como si fuera un tiempo perdido.
3: O penses com penses.
7: Me quiero estar contigo.
8: Siempre trobem el que busques.
9: No sé, no digas que no.
10: Got to grab a pen and paper.
3: Sintonitza'ns. Tenim tot el que vols.

0: y no estar loco.
1: Un clàssic, eh? Un clàssic que recuperàvem, aquest famós bolero de Antonio Machín, en aquesta ocasió interpretat aquest Corazón Loco per Bobby Capó i la veu del grandíssim Tito Puente, dos grans boricues. I d'un clàssic a per un altre, anem a recuperar el famós Umbrella de la grandíssima Rihanna.

Arribem a les 9 del matí. Avui escoltant aquest Breathing Again va ser tot un èxit, una cançó històrica per a la grandíssima veu de Toni Braxton. Se sonava l'any 94.

0: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't Fit, Impulsa't i Activa't Fit, Activa't Senior i Impulsa't i Activa't en Moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i Activa't a Pego.
1: Ràdio Pego està en estiu. Ven un bany de les millors hores musicals.

0: que al lado mío.
1: Amb aquesta eterna romàntica, amb la veu del grandíssim Rafael. Nosaltres havíem arrencat en aquesta segona hora musical. La veu de Rafael, any 1981, què tal te va sin mi? I moment ara per recuperar un tema del 85. En aquesta ocasió, amb Miguel Bosé i el tema Amante Bandido.

Fantàstic, tema gran record, eh? Ahí sabem, disfrutant de ese amante bandido a 1985 amb la veu inconfundible del grandíssim i gran artista Miguel Bosé. Seguim viatjant a través de la música. Un moment ara per escoltar el Doctor Prats. Anem a canviar d'estil. Un poquet de música en rock en català. I nosaltres avui els recordem amb un tema del 2018. Les teves pistes.

Un altre clàssic, els estem escoltant a Fito i Fittipaldis, any 1998, amb el tema Rojitas en las orejas. Són les 9 i 18 minuts, nosaltres seguim viatjant a través de la música, moment ara per situar-nos al 2009, escoltant el You Belong With Me, amb Taylor Swift.

I anem a recordar de nou un altre gran clàssic dels anys 80, exactament temps que tenim situats en el 84, amb la veu de Luis Miguel. I a més recordem i rescatem la xica del biquini azul.

A l'estiu, a Pego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8 i mitja de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.

Esther en el magazín de On es d'estiu. Les 9 i 25 minuts, seguim ambientant aquest matí del dimarts 4 d'agost, en aquesta ocasió, amb aquest trio de gaditans, i som de Kai. Nosaltres avui els escoltem amb una cançó del 2016. Ella és...

això d'enamorament profund, de devoció. Així estàvem escoltant, com havien dit, el trio gaditan de Kai amb el tema Ella és. I moment ara per escoltar a la Beyoncé amb aquesta Crazy in Love, Boig d'amor, que se sonava en el 2003.

Botxen de amor, Crazy in Love, la Beyoncé. I ara anem a recuperar tot un clàssic del ritme del soul. Una cançó que ens desprèn, doncs, un molt bon rotllo, amb molta energia. Arriba aquesta banda, els Blue Brothers, any 1978, Soul Man.

Fred, for Wit, on el Tensfil. Des de la 107.8 en nosaltres seguim viatjant a través de la música, seguim amb eixe pop espanyol i en aquesta ocasió ens quedem amb Loquillo i en aquesta ocasió compta amb la col·laboració de Nat Simons amb el tema Cruzando el Paraíso.

Meravellós tema, com havíem presentat, de Loquillo junto a Nat Simons, amb eixe Cruzando el Paraíso. Amb veu romàntica, sensual, arriba la veu de Adele. L'any 2011 ens va conquistar amb aquest Someone Like You.

I de la veu de Adele, un moment ara per escoltar el grup català Gossos, una cançó que ens parla doncs, de superació personal, de llibertat creativa. Pinta un somriure.

0: l'estiu, Apego és viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699 76 28 15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Estàs a Ones d'Estiu. Ràdio Pego.
0: Des de Ràdio Pego anem a recuperar i escoltar un altre clàssic, exactament en aquesta ocasió, que tenim situats en l'any 83. Anem a gaudir de la veu de Maciel amb Corazón de Hierro.

0: chamaco.
1: Vamos a decir los pideos y compra más tabaco.
0: La sección. La sección para el asombro.
2: Ah, si sabem, escoltant aquest gran grup espanyol del rap, ells són l'excepció amb aquest exitós tema que van obtindre el 2003, Oye, companya. I d'un gran èxit per un altre, en aquesta ocasió passem a gaudir del gran artista espanyol Cepeda amb un tema d'empoderament personal, con los pies en el suelo.

0: Estás en Honest Steel. No me digas que no, princesa, no me digas que no, que no. En la Sensei,
1: me muero de dolor.
2: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pegó. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pegó, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pegó. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
0: És estiu a Ràdio Pego.

arrenquem en aquesta tercera i última hora del nostre On és de Seu. En aquesta ocasió ens quedem situats al 2011 amb Sidecars. El tema Miénteme.

Ana Oropeza, així de romàntica arribava ella amb el tema fuerte. I ara passem a una cançó de bon rotllo, amb molta vitalitat, amb molta energia. Ens quedem avui disfrutant d'aquesta It's Okay de Celo Green.

A l'estiu, a Pego es viu. L'ermita de Sant Antoni de Pego es va fundar en el segle XVI durant el regnat de Felip II. Està construïda en lloc de moriscos, aproximadament a un quilòmetre a l'est de la població, en la partida de Benisuleima, envoltada de camps de cultiu. Si en voleu saber més, divendres 14 d'agost és el dia. A partir de les 20-30 hores, l'arqueòleg i historiador Josep Gisbert García ens guiarà per la història de l'ermita de Sant Antoni. Inscriu-te amb les teues amistats o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través de WhatsApp contactant al 699 762 815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: A l'estiu, surti viu.
1: A Radio Pegol farem gaudir del temps lliure. Sintonitza'ns.
2: I moment ara per escoltar l'himne del cap de setmana. Un tema alegre i amb molta força. És moment ara per gaudir del Coldplay, aquest Hymn for the Weekend.

una cançó que ens representa a la perfecció, ese alivio, ese benestar que ens que ens arriba quan arriba el cap de setmana, eh? Ahí estàvem escoltant ese Hymn for the Weekend de la mà dels Coldplay. És moment ara per seguir disfrutant de més

Era el Texan Man dels Beatles, el grup Ecstasy, des del seu treball Viure ràpid, un àlbum que ens va presentar el 2010. Nosaltres avui els escoltem amb el tema Ja estem aquí. Amarga.

ho vols passar, la 107.8 has d'escoltar. Des de la 107.8 ens quedem ara gaudint d'un tema del 2019. Des de l'àlbum Diosa de la Noche arriba la grandíssima Gloria Trevi amb un himne d'empoderament, amb un to desafiant però festiu. Abren-se, perres.

gran èxit el que van obtindre d'aquesta gran banda mallorquina. I sent la musicalité, nosaltres avui rescatant-los amb aquest tema del 2005, Brisa, una cançó que ens parla de nostàlgia, d'aquest amor a la distància.

0: una gran balada carregada d'emocions, com havíem presentat. Així estàvem escoltant a Brisa. I de la música li trem al salitre. Moment ara per gaudir d'aquest himne a l'amor. Eixa amor impulsiu, sense filtres, eixa passió instintiva. És moment per gaudir de la veu de Manuel Carrasco, que arriba acompanyat de la mà de Camilo. Això sonava en el 2024.
1: Yo empecé a hacerte un huequito, y aunque viviera tres vidas, siempre

0: l'estiu, Apego és viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesvaig.es en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699-76-28-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. Paisatges que ens inundin els dies...
1: És estiu a Ràdio Pego.

preciosa balada, a ritme també de piano, eixa cançó que parla d'eixa nostàlgia, d'eixa primer amor i també de l'arrepentimenta. Era la veu de Aitana, Cuando hables con ella. I d'un tema del 2025 a una cançó del 2016. En aquesta ocasió, de nou tenim a Manuel Carrasco amb Amor Planetario.

Planetario, fantàstic, meravellós tema de Manuel Carrasco, el gran artista. Parlava doncs d'un amor molt gran, una passió i una connexió que va més enllà de lo normal. I d'aquest amor planetari ens anem a rescatar un altre d'aquests grans clàssics, exactament el tema Bambolé, un tema original dels Gypsy Kings, en aquesta ocasió versionat per la Niña Pastori.

un himne festiu que retrata amb ironia els petits drames quotidians. Pari, bé, així estàvem disfrutant d'aquest tema que ens arribava de la mà del grup català Pelat i Pelut. Moment ara per recuperar aquesta Why Don't We, un tema del 2019 i de la mà d'Austin Mahone.

0: A l'estiu, surti viu.
1: A Ràdio Pegol farem gaudir del temps lliure. Sintonitza'ns.
2: Ai, anem i tornem. No sabem si acabarem la jornada bé. Amb un tema de la més rabiosa actualitat, anem a continuar. Exactament una cançó que parla sobre la paciència en l'amor.
3: Sí, el chiquillo, el capricho.
2: La graciosa. Una mescla de festa i sentiment. Un tema que ens arriba de la mà de Quevedo i Elvis Crespo. Una cançó que, com havíem dit, de la més rabiosa actualitat, perquè és un tema actual d'aquest any.

amb aquesta cançó, amb aquesta vibra estiuenca, amb aquesta ball, amb missatge romàntic i suau, nosaltres, o millor dit, una servidora, diu adeu. Amb un estil, com havien dit, alegre. Així estem escoltant La Graciosa de Quevedo i Elvis Crespo. Amb aquesta cançó, amb aquest tema de la més rabiosa actualitat, una servidora s'ha acomiadat desitjant a tots que acaben de passar una feliç jornada. Diem adeu, però ja sabeu que és un fins demà. Us espere, com sempre, puntuals a les 8 del matí en la 11.8 de l'FM. Ara, a continuació, seguiment eixe ones d'estiu, però amb la companyia de Carolina Ferrer. Sigueu feliços, cuideu-se, una gran abraçada.

0: Échate pa' acá.
1: Som Radio Pego. A l'estiu també estem amb tu. 107.8 en FM.
2: Avisos municipals. L'Ajuntament i Radio Pego informen.
3: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
2: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.

0: A l'estiu, Apego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8 i mitja de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
1: A l'estiu, Apego és viu. Tens curiositat? T'agradaria conèixer coses noves? Si la resposta és sí, a la recerca del tresor de la Marjal és per a tu. Dissabte 22 d'agost, a partir de les 20:30 hores, viu una experiència única. Una aventura pensada per descobrir el parc natural d'una manera divertida, educativa i emocionant. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699 762 815. Les inscripcions es tancaran el dia anterior a l'activitat, a les 13 hores. L'activitat està subjecta a canvis o cancel·lacions per causes climatològiques o de força major. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
2: Per inundar-nos de la calma és el sol.
0: A l'estiu, Apego és viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7 i mitja de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699 76 28 15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. Paisatges que ens inundin
1: els dies. A l'estiu, Apego és viu. L'ermita de Sant Antoni de Pego es va fundar en el segle XVI durant el regnat de Felip II. Està construïda en lloc de moriscos, aproximadament a un quilòmetre a l'est de la població, en la partida de Benisuleima, envoltada de camps de cultiu. Si en voleu saber més, divendres 14 d'agost és el dia. A partir de les 20:30 hores, l'arqueòleg i historiador Josep Gisbert García ens guiarà per la història de l'ermita de Sant Antoni. Inscriu-te amb les teues amistats o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través de WhatsApp contactant al 699 762 815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
0: Impulsa't i activa't a Pego. Planifica la teva nova temporada 2026-2027 esportiva comptant amb les escoles esportives municipals. La programació abraça totes les edats, així que no tens excuses. Trobaràs activitats que fomenten l'activitat física, la salut, els hàbits saludables i els valors de l'esport. Escoles esportives per a xiquets i xiquetes en modalitats com voleibol, pilota valenciana i psicomotricitat amb juga i activa. Activitats per a persones adultes. Activa't fit, impulsa't i activa't fit, activa't sènior i impulsa't i activa't en moviment. A partir de l'1 de setembre del 2026, noves inscripcions que pots fer a la piscina coberta municipal de Pego. Les escoles esportives municipals de Pego s'adapten a tu i et permeten iniciar-te en un esport, millorar la teva condició física o mantindre un estil de vida actiu. Impulsa't i activa't a Pego.
3: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
0: Refrescat. On és d'estiu? En la 107.1.

Què tal, com esteu, amics, amigues? Espero que estigueu de categoria. Salutacions de qui vos parla, Carolina Ferrer. Esteu escoltant Ràdio Pego 107.8 NFM i això és On és d'estiu. Música ben refrescant ara dins de l'actualitat, els temes que van arribant-nos i com sabeu, ara, estos mesos de juliol i agost hi ha un paro prou important, però la veritat és que també estem d'enhorabona perquè estan eixint coses noves i nosaltres les arrepleguem al vol. Tot el present i el futur de la música està ací, amb un ampli ventall de possibilitats que sempre us oferim ací a la sintonia de Radio Pego. Així que anem a començar amb el nou de Vico. Sona fantàstic i es diu Tiramisú. Una cosa que sempre petix, a que sí?

Així de ben començat amb Vico i el seu Tira a Missu. I ja s'abrilla molt Shimmer, Megan Trainor, des del treball Toy With Me.

0: d'Alex Warren i el seu Passenger. Així tenim el tema La mare de ningú.
1: És quan em pregunto si he nascut en l'època correcta, en l'era que ha de ser.

Dani Gorbalán, Heart of a Demon, el cor d'un dimoni. I així està en amena, però fent la companyia de Lola Índigo, cuidao. La cançó es diu Patitoa.

0: Ariana Grande i peta la Rosalía amb el seu Relíquia.
1: Estàs a Ones d'Estiu. Radio Pego.

i el tema de Sam Smith que acabem d'escoltar és la seva nova cançó. I Taylor Swift també té nou single. Este està en la banda sonora de la pel·li d'animació Toy Story 5. I knew it, I knew you. Així la tenim, Taylor Swift.

Estàs a Ones d'Estiu, Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada. També a www.radiopego.com.

0: Radio Pego està en estiu. Ven un bany de les millors hores musicals.
1: Un dia normal en los Estados Unidos.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: A l'estiu, a Pego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8 i mitja de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
2: A l'estiu, a Pego és viu. L'ermita de Sant Antoni de Pego es va fundar en el segle XVI durant el regnat de Felip II. Està construïda en lloc de moriscos, aproximadament a un quilòmetre a l'est de la població, en la partida de Benisuleima, envoltada de camps de cultiu. Si en voleu saber més, divendres 14 d'agost és el dia. A partir de les 20-30 hores, l'arqueòleg i historiador Josep Gisbert García ens guiarà per la història de l'ermita de Sant Antoni. Inscriu-te amb les teues amistats o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través de WhatsApp contactant al 699 762 815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Impulsat i activat a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
0: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que siga possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.
1: Estiu, a Pego és viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7 i mitja de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699 76 28 15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. Paisatges que ens inundin els dies
2: de sol. A l'estiu, a Pego és viu. Tens curiositat? T'agradaria conèixer coses noves? Si la resposta és sí, a la recerca del tresor de la Marjal és per a tu. Dissabte 22 d'agost, a partir de les 20-30 hores, viu una experiència única. Una aventura pensada per descobrir el parc natural d'una manera divertida, educativa i emocionant. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699 762 815. Les inscripcions es tancaran el dia anterior a l'activitat, a les 13 hores. L'activitat està subjecta a canvis o cancel·lacions per causes climatològiques o de força major. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
0: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: A dos de refrescat. On és d'estiu? On és d'estiu? En la sensació.

fuig del sol com si fos Dràcula. Canta i conta Tame Impala, Jenny i Boys Noise. El tema s'anomena Dràcula i en estos moments continuen llistes i ocupant primeres posicions com era d'esperar. Més èxits i més bona música. Així a on és d'estiu i a la teua sintonia Radio Pego és a l'hora d'escoltar l'estiu, el tema que canten en conjunt, interpreten Bèrnia i El Diluvi.

0: Queda't amb nosaltres. Ones d'estiu.
1: Escoltàvem a Shakira, Burna Boy, amb el ja famosíssim Die Die. Canviem un poc d'estil per rebre a Maroon 5. Amb aquesta cançó que diuen porta de nou els seus orígens. Heroin. Heroin.

0: Era Capo amb el seu èxit Bombón.
1: Escoltes Radio Pego.
2: Yeah.
1: Visca l'estiu.

Escoltàvem a Benny Blanco, Selena Gomez i Becky G, Te Olvido. I esta versió d'Aurora Codazzi i Shoshone Man sona fantàstic, no em voglio mica la luna.

Ai, teníem este clàssic reversionetjat. Henry Méndez, una altra cançó que ja coneixeu, coneix una nova versió. Amb Juan Magán, Chino y Nacho, Luca, José de Rico, Rayos de Sol.

Medusa i Henry Camamil, Don't Wanna Go Home, no vull anar a casa. I atenció, perquè este és el nou single de Manuel Turizo, ve amb la companyia de Martin White, i la cançó es diu La Guaracha O-O. Oh, oh.

0: Martin White, on Tunisia Mele.
1: Ones d'estiu, el magazín per a combatre la calor.

0: Avisos municipals. L'Ajuntament i Ràdio Pego informen.
1: Impulsa't i activa't a la piscina coberta de Pego. A partir de setembre, mou-te, aprèn i gaudix de l'aigua. Si vols planificar-te el curs, ja pots consultar els horaris a la web de l'Ajuntament de Pego, en l'apartat Notícies o en les xarxes socials d'Esports Pego. La piscina coberta municipal de Pego proposa una àmplia oferta d'activitats per a la temporada 2026-2027, dirigides a tots els públics i a tots els nivells. Bebès amb acompanyament, natació escolar i per a persones adultes, aquagym, natació adaptada terapèutica i ciclo indoor. Cursos trimestrals, grups reduïts i adaptats al nivell de cada participant. Renovacions i noves inscripcions durant el mes de setembre a la mateixa piscina coberta municipal. Fes el teu primer pas. Impulsa't i activa't a Pego.
2: La natura és extraordinària. Quan un bosc es crema, perdem molt més que arbres. Digues stop al foc. Telèfon d'emergència 112. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
3: Durant els mesos d'estiu, el Centre d'Envelliment Actiu de Pego està obert de 8 a 15 hores. Al llarg d'estos mesos, fins a l'11 de setembre, estan obertes les inscripcions als tallers del curs que ve. Els fulls d'inscripció es poden recollir a la planta baixa i l'horari per a presentar-los és d'11 a 13 hores. Des del CEA ens animen a cuidar-nos davant les altes temperatures. Recorden que cal hidratar-se amb freqüència, evitar l'exposició al sol durant les hores de més calor i buscar espais frescos sempre que sigui possible. L'equip professional del CEA vos desitja un estiu ple de descans, benestar i bons moments.
1: A l'estiu, a Pego és viu. Posa música a la vesprada del divendres 7 d'agost. A la plaça Maria Cambrils i a partir de les 8:30 de la vesprada pots gaudir de l'actuació de Los Satisfechos, un duet de guitarres i veu per encarar amb bon ritme el cap de setmana. Organitza Regidories de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Pego.
4: A l'estiu, a Pego es viu. L'ermita de Sant Antoni de Pego es va fundar en el segle XVI durant el regnat de Felip II. Està construïda en lloc de moriscos, aproximadament a un quilòmetre a l'est de la població, en la partida de Benisuleima, envoltada de camps de cultiu. Si en voleu saber més, divendres 14 d'agost és el dia. A partir de les 20:30 hores, l'arqueòleg i historiador Josep Gisbert García ens guiarà per la història de l'ermita de Sant Antoni. Inscriu-te amb les teues amistats o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través de WhatsApp contactant al 699 762 815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: l'estiu, Apego és viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699-76-28-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego. Paisatges que ens inundin els dies...
1: A l'estiu, a Pego es viu. Tens curiositat? T'agradaria conèixer coses noves? Si la resposta és sí, a la recerca del tresor de la Marjal és per a tu. Dissabte 22 d'agost, a partir de les 20:30 hores, viu una experiència única. Una aventura pensada per descobrir el parc natural d'una manera divertida, educativa i emocionant. Cal inscripció prèvia a l'Oficina de Turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. Les inscripcions es tancaran el dia anterior a l'activitat, a les 13 hores. L'activitat està subjecta a canvis o cancel·lacions per causes climatològiques o de força major. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
2: Han escoltat un espai de l'Ajuntament de Pego amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Pego.
3: Refrescat a Ones d'Estiu.
4: En la sensació.

l'estiu, Apego és viu. T'agrada l'aventura? Descobrir secrets amagats entre els murs? Dissabte 8 d'agost, a partir de les 7:30 de la vesprada, tens l'oportunitat de traure a la llum curiositats desconegudes amb una nova edició de Explorant Pego, carrers i llegendes. La ruta es desenvoluparà en dos idiomes, castellà i valencià. Inscriu-te amb els teus amics o família a www.pegoilesbaix.es en l'apartat Experiències o a través del WhatsApp contactant al 699-76-28-15. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Ràdio Pego, ràdio de proximitat.

agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Radio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Radio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
1: Ràdio Pego, som la teua veu. Escolta'ns també des del nostre lloc web www.radiopego.com.

0: Ràdio Pego, al 107.8 de la FM o a www.radiopego.com.
1: T'agradaria escoltar la teua cançó preferida o fer una dedicatòria? Ara en Ràdio Pego podràs fer via WhatsApp. Contacta amb nosaltres al telèfon 691 02 23 33. Apunta-te-la a l'agenda i que no se t'oblide. En Ràdio Pego t'ho posem fàcil. 691 02 23 33.

0: Ràdio Pego, a prop teu.
1: Ràdio Pego @pego.org, el correu de la ràdio.

La ràdio que tu vols. La ràdio que tu busques. La teua ràdio. Ràdio Pego.

Ràdio Pego, 107.8 de l'FM. Ràdio Pego, ràdio de proximitat.

perquè la nostra meta és arribar a tu. I tu ets el més important per a nosaltres. Sintonitza cada dia la 107.8. Ràdio Pego, deixa'ns arribar a tu.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la freqüència modulada.
1: 107.8 de la freqüència modulada. Això és Ràdio Pego.
2: Ràdio Pego, 107.8 en FM.

0: una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, www.radiopego.com.

0: radiopego@radiopego està també a Facebook i Twitter.
1: Radiopego 107.8 en FM.

0: Ràdio Pego, 107.8 de la FM.
1: Ràdio Pego, 107.8 en FM.
2: Ràdio Pego, som la teva veu. Ràdio Pego.
3: Som la teua veu. Ràdio Pego.

0: Si una bona ràdio vols escoltar, a Ràdio Pego vindràs a parar. Ràdio Pego, en el 107.8 de la FM.
1: Like you. Volem estar prop de tu. Volem acompanyar-te. Volem ser la teua veu. 107.8 de la FM.

0: Think.
1: All right.
2: Think about it.
3: Per a ficar-li més color al dia, per a no agobiar-se amb problemes quotidians, per donar-li més alegria a la vida, escolta Ràdio Pego, una ràdio sempre viva.

Ràdio Pego. Sempre prop de tu. La ràdio com tu la sents.

amb els peus a terra i les mans alçades. Observar-se a dintre, des de fora, i mirar a fora, des de dintre. Connectar-se per a actuar i desconnectar-se per a somiar. 107.8.

0: T'agrada la música?
1: T'agrada la música?
0: Ràdio Pego.
1: 107.8 en FM.

A l'estiu, Apego és viu. Tens curiositat? T'agradaria conèixer coses noves? Si la resposta és sí, a la recerca del tresor de la Marjal és per a tu. Dissabte 22 d'agost, a partir de les 20:30 hores, viu una experiència única. Una aventura pensada per descobrir el parc natural d'una manera divertida, educativa i emocionant. Cal inscripció prèvia a l'oficina de turisme de Pego i les Valls, presencialment o virtualment a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències. També pots enviar un WhatsApp al 699-762-815. Les inscripcions es tancaran el dia anterior a l'activitat, a les 13 hores. L'activitat està subjecta a canvis o cancel·lacions per causes climatològiques o de força major. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.

0: A l'estiu, a Pego es viu. L'ermita de Sant Antoni de Pego es va fundar en el segle XVI durant el regnat de Felip II. Està construïda en lloc de moriscos, aproximadament a un quilòmetre a l'est de la població, en la partida de Benisuleima, envoltada de camps de cultiu. Si en voleu saber més, divendres 14 d'agost és el dia. A partir de les 20-30 hores, l'arqueòleg i historiador Josep Gisbert García ens guiarà per la història de l'ermita de Sant Antoni. Inscriu-te amb les teues amistats o família a www.pegoilesvalls.es en l'apartat Experiències o a través de WhatsApp contactant al 699-762-815. Organitza Regidories de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Pego.
1: Ràdio Pego, 100.8 de la freqüència modulada.